Escoltes Música Nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Escoltes Música Nit.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia, Lloret de Mar. La hostaleria gironina només cobreix un de cada quatre llocs de treball vacants.

0: La manca de personal afecta especialment els perfils de cambrers, cuiners i personal de neteja que concentren la major part de la demanda, però també les principals dificultats de contractació. Segons les empreses del sector, aquesta situació es deu principalment a la falta de candidatures, la insuficient formació específica i la manca d'experiència dels aspirants. Això provoca dificultats per completar les plantilles, reorganització constant dels torns de treball i, en alguns casos, limitacions en el servei durant els períodes amb més activitat turística. La Federació Gironina considera que es tracta d'un problema estructural que afecta la competitivitat del sector turístic a la demarcació. Nosaltres volem saber la situació aquí a Lloret de Mar. Per això entrevistarem d'aquí a uns minuts al Bon Dia, Bona Hora a Marc Linares, president del Gremi de Restaurants de la Vila. És el nostre tema de portada d'avui dijous, dia 4 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que avancem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Lloret de Mar acollirà per primera vegada el Dia Internacional del Ioga amb el suport del Consolat de l'Índia. Serà el proper 20 de juny al Mirador de Mallorca. Ho explicarem en uns minuts. L'Ajuntament de Lloret reactiva el Servei d'Inspecció d'Habitatges d'Ús Turístic. En donarem els detalls tot escoltant l'alcalde Adrià Lamelas. En esports, el Club de Rem Pescadors organitza una jornada de portes obertes aquest diumenge a Sa Caleta. Després ens farem ressò de que les dones embarassades puntuen per sobre de la mitjana l'atenció als centres del Maresme i la Selva. A més, l'aeroport de Girona-Costa Brava estrena per primera vegada una ruta directa regular amb Luxemburg. I a la segona part de l'informatiu ampliarem la conferència que inaugura avui la Fira dels Americanos sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balañá. Acabarem amb la fàbrica de xocolata, la història de Willy Wonka, que arriba aquest diumenge al Teatre de Lloret amb una proposta familiar i en rus.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris d'aquest dijous i sabrem quina és la previsió del temps que anuncia canvis. Donem pas així al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giralt.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps que ens anuncia canvis per aquest dijous mateix. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui arriba un canvi important en el temps. Matí encara tranquil, però anirem notant un increment dels intervals de núvols i serà a partir del migdia i durant la tarda quan començarà a arribar un front actiu que provocarà una tongada de xàfecs i tempestes en moltes comarques. Arrencaran sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu i l'interior, i amb el pas de les hores arribaran també aquí a la costa. Per tant, a Lloret hem d'esperar pluja, xàfecs, localment alguna tempesta forta a partir de la tarda, sobretot avançada la tarda i ben bé fins al vespre, nit i matinada, primeres hores de la matinada. Hi ha alertes activades aquí a la selva per aquests xàfecs que poden ser forts, deixar algun aiguat, fins i tot amb pedra, calamar-se, ventades. Per tant, aquest canvi de temps, molt pendents del cel a partir de la tarda aquí a la selva marítima. I tot plegat amb unes temperatures que pujaran transitòriament, migdia una mica més càlid, màxim al voltant dels 25-26, a tot estira 27 graus, però un cop passi el front escombrarà la massa d'aire càlid que tenim dels darrers dies i tindrem una clara refrescada. La propera matinada serà marcadament més fresca i de cara a demà calor a ratlla, una màxima que amb prou feines assolirà els 23 graus, amb restes d'intervals de núvols, fins i tot d'alguna gotellada o algun ruixat passatger. Però aquesta refrescada, aquest canvi de temps, durarà poc, perquè de cara al cap de setmana la calma dominarà, amb sol en general, i unes temperatures que continuaran pujant. Per tant, recuperarem l'ambient estiuenc a poc.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació que complementem amb les dades, amb la informació que tenim ara mateix a Lloret de Mar. D'entrada, la temperatura és de 21 graus i la humitat se situa al 84%.

0: Les 8 i 5 minuts del matí, som a dijous, dia 4 de juny del 2026. El que fem ara és en repassar les portades, Josep.
1: Repassem les primeres planes dels diaris. Comencem pels comarcals. Diari de Girona. Podem llegir que Girona registra un augment del 48% dels delictes d'odi. També en fotografia il·lustrativa, climatització bloquejada. Educació impedeix a una AFA de Girona pagar 150.000 euros per rebaixar la calor de les aules. En bateria de titulars, 38 comunitats veïnals presenten al·legacions contra la nova sala de concerts. En salut, més d'una cinquena part dels gironins fuma cada dia o ocasionalment. En economia, els afectats per l'ERO de Nestlé a Girona podrien ser recol·locats a la mateixa planta. I a peu de plana, en música, Festivalot gira dels 20 anys i nou disc. Els amics de les arts no paren. I Anna Irina Rossell fa de Can Mario un pulmó col·lectiu. Això pel que fa al diari de Girona, la seva primera plana, el punt avui, de forma monotemàtica, el país que es mou. La xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. Es pot veure diferents vehicles que formen aquesta xarxa de transport, des de busos, passant pel tram baix o també pels els taxistes que també són part d'aquest col·lectiu de transport. A banda d'aquestes notícies de caire general i en primeres planes dels següents diaris, llegim els següents titulars. A El País, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. També llegim que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. Al diari El Mundo, els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar a l'UCO a favor de Sánchez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, diu de Florentino Pérez, textualment, cree el ladrón que todos son de su condición. A La Vanguardia, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. Imatge per la presentació del Seat Cupra que entra de ple a l'era elèctrica. I els agents assenyalen a Cerdán com a cap d'una trama per salvar el president. El diari La Razón, imatge tota plana de Pedro Sánchez i el titular Clavegueres, dos punts. L'UCO assumeix ja que el One era el president Sánchez. Al diari El Periódico de Catalunya, l'UCO acredita una trama en el PSOE per rescatar Sánchez. A més, imatge per Pedro Sánchez amb el titular Els pressupostos de 2027 en marxa. I un últim apunt a peu de plana, la jutgessa investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà per declarar. El diari ABC, imatge de Pedro Sánchez i Leire Díez, de pel·lícula, amb el titular Les clavegueres del PSOE assenyalen a Sánchez.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3cat Info per copsar l'actualitat de les últimes hores, que ara mateix ens porta a parlar del cas Leire Díez, que hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia. El sumari no acredita si Pedro Sánchez va participar en l'entramat, però recull àudios que refereixen a ell com a número 1. D'altra banda, David Sánchez, el germà del president espanyol, declara el judici per prevaricació i tràfic d'influències. La Fiscalia demana l'absolució de tots els investigats mentre que les acusacions populars sol·liciten 3 anys de presó per a David Sánchez. D'altra banda, canviem de tema, la consulta sobre el preacord amb els docents, els escenaris que es podrien obrir avui. Aquest dijous, al migdia, a les 12, se sabran els resultats de la votació que condicionaran la normalitat a les aules fins a finals de curs. De l'actualitat internacional, els Estats Units forcen un nou alto el foc entre Israel i el Líban negociat amb Washington. Arriba després de la baralla telefònica entre Trump i Netanyahu, però Israel el condiciona que Hezbollah no continuï activa al sud del Líban. D'altra banda, els Premis Nacionals de Gastronomia reconeixen Raül Balam i Jaume Subirós. En l'edició d'aquest any també s'han endut el premi la xef Laia Coma, la cambrera Patricia Sierra i la periodista Trinitat Gilabert. Carrers tallats i afectacions al transport publica per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. A la ciutat de Barcelona hi haurà zones restringides i alteracions en el transport públic de metro i bus i també les línies de rodalies de ferrocarrils per la visita a Montserrat. Un altre titular, en aquest cas, que parla de Lleida, 700 certificats de bateig a Lleida per obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. Els descendents de lleidatans que van emigrar per diverses circumstàncies podran obtenir la nacionalitat espanyola gràcies a la llei de memòria democràtica. També el 3Cat Info parla de perill de pluges intenses i a 6 comarques en alerta alta aquest dijous. Les comarques són les següents: a l'Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Berguedà i Lluçanès. És a partir de migdia que es preveuen tempestes amb possible risc d'inundacions. I per acabar, un darrer titular que parla del cas de Mango. La jutgessa investiga si en la mort d'Andic hi ha terceres persones implicades a banda del fill. La jutge demana a Mossos que investiguin si la psicòloga de Jonathan Andic tindria alguna influència en la mort del pare.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues notícies a la pàgina 14 del Diari de Girona. En llegim els titulars. Lloret reactiva la inspecció per lluitar contra els habitatges turístics il·legals, els anomenats UTS. El municipi va aixecar 50 expedients l'any passat amb un resultat de 20.000 euros en sancions, dels quals la meitat, 10.000, es van abonar amb un pagament immediat, una informació que tractarem d'aquí a uns moments al Bon Dia, Bon Hora. I també llegim en aquesta pàgina 14 del Diari de Girona que Esquerra acusa el govern de Lloret de no assumir responsabilitats en el conflicte, en referents en el conflicte laboral que hi ha a l'Ajuntament.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
5: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
8: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
9: Escoltes la teva
2: Bon dia, bona hora.
0: Un quart de nou en punt del matí. Donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que el sector només aconsegueix cobrir aproximadament un de cada quatre llocs de treball vacants a bars, restaurants i hotels del territori.
1: La falta de personal afecta especialment els perfils de cambrers, cuiners i personal de neteja, que concentren la major part de la demanda, però també les principals dificultats de contractació.
0: Segons les empreses del sector, aquesta situació es deu principalment a la falta de candidatures, la insuficient formació específica i la manca d'experiència dels aspirants.
1: Això provoca dificultats per completar les plantilles, reorganització constant dels torns de treball i, en alguns casos, limitacions en el servei durant els períodes de més activitat turística.
0: La Federació considera que es tracta d'un problema estructural que afecta la competitivitat del sector turístic a la demarcació.
1: En xifres i segons una enquesta interna, les empreses han necessitat cobrir aproximadament 8.000 llocs de treball durant l'últim any, però només se n'han pogut ocupar uns 2.000, és a dir, al voltant d'un 25% de les vacants.
0: El que volem saber avui aquí a la ràdio és la situació que es dona en els restaurants de Lloret de Mar. Tenim al telèfon el president del gremi, que és Marc Linares. Marc, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Hi ha manca de personal en els restaurants de Lloret i en quina mesura es dona?
10: Sí, com molt bé heu dit, des de la federació es va dur a terme un estudi molt centrat en Girona, però és que Lloret també hi ha aquesta mateixa realitat, i sobretot molt centrada en la temporada turística. Quan la demanda personal augmenta, doncs molts establiments han de fer un esforç per completar plantilles i no hi ha personal. Ens trobem amb que no hi ha personal qualificat, costa trobar professionals, gent amb coneixement d'idiomes, gent per treballar de cara al públic, i això també, doncs, al final limita poder donar un bon servei i poder, doncs, fer la confecció d'horaris, fer la rotació, doncs, que els propis equips també demanen.
0: Uh-huh. Marc, la xifra donada per la Federació de Girona, que diu que només es cobreixen una de cada quatre vacants, home, és una xifra que és alerta, com a mínim.
10: És una xifra real. Aquest estudi s'ha fet en base a totes les associacions que formem part de la Federació d'Hostaleria de Girona, i clar, quan es comencen a fer les previsions d'any, quan es fan els pressupostos d'empresa i es destinen les partides de recursos humans, ja es comptabilitza el nombre de persones que tens que cobrir, no? I llavors el que succeeix és que aquests llocs de treball sovint o no es cobreixen bé o t'afecta a que constantment has d'estar buscant persones per cobrir una vacant que moltes vegades no acabes trobant, és a dir, que t'obliga a provar diferents persones i que aquests candidats o bé no s'ajusten al perfil que estàs buscant o bé directament, doncs, el mateix candidat no li interessa, i això al final et provoca una rotació. És a dir, tenim un problema estructural greu ara mateix amb la manca de recursos humans i més en una zona com Lloret de Mar, amb una població, doncs, que la temporada, doncs, és més curta, no? Que no estem a ciutat, on tenim manca d'habitatge. Tot això són factors que al final, doncs, no ho posen fàcil i ens fan recórrer, doncs, a buscar talent a fora, a esperar, com hem esperat, aquesta reorganització massiva, que tampoc ha anat tan ràpid com ens havien dit, i ens fa fer malabars. Fa fer malabars que afecten, doncs, a tota l'estructura dels recursos humans.
0: Marc, però aquesta xifra que es cobreix un 25% de les vacants es pot aplicar a Lloret? Diries que va per aquí, la cosa?
10: Nosaltres no hem comptabilitzat, no hem dut un estudi d'aquesta magnitud aquí a Lloret de Mar. El que sí que sentim dels agremiats és que falta personal. Vull dir, és una frase, doncs, que entre tots els hostalers, doncs, ens la repetim, i és una realitat, és una cosa que va en augment. És a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem, doncs, és que d'alguna manera, doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin, doncs, a fer més atractiva l'hostaleria, no?
0: Mm-hmm. Quins són els perfils que fan falta?
10: Falta de tot. Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja. No hi ha res. Costa trobar professionals amb experiència. amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar, que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic, ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de, bueno, de perfils més formats, no? amb més qualitat. No hi ha personal format i amb experiència, i a més també doncs, veiem candidatures doncs, que deixen de trobar l'atractiu que poder tenir abans amb l'hostaleria.
0: Uh-huh. Quines solucions tenen els empresaris a mà? És a dir, que siguin factibles o realistes?
10: Millorar les condicions laborals, que això ja ho estem fent. És a dir, en molts casos, si els salaris ja no estan per sobre el conveni, ja no és interessant pel candidat. Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora, perquè això també és un problema. A vegades són candidats molt bons de Girona o Barcelona doncs, que volen venir, però es troben amb el problema de que no hi ha allotjament, o si el troben és molt car. A dia d'avui no podem fer res més que això.
0: Doncs, Marc, t'agraïm aquesta entrevista per poder saber una mica la situació que es dona aquí a Lloret de Mar, sobretot, com dius tu, en plena temporada turística, que de fet acaba de començar, la cosa. Com es pinta aquest 2026?
10: De moment hem tingut un primer i un segon trimestre bastant positiu, diríem, amb afluència de gent. Sí que és veritat que hi ha força incertesa pels conflictes bèl·lics que hi ha al món i la pujada de preus de carburants, doncs que limiten bastant una mica doncs, la despesa mitja per turista, i estem molt expectants de... Ara comença tot, després de Sant Joan. Confiem en que molta gent encara no ha reservat les seves vacances, i confiem que Lloret de Mar doncs, serà un destí que a l'últim moment doncs, es triarà i s'omplenarà.
0: Doncs recollim totes aquestes declaracions. A Marc Linares, president del Gremi de Restaurants, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Lloret de Mar serà per primera vegada seu del Dia Internacional del Ioga, una iniciativa que se celebra el pròxim 20 de juny al Mirador de Mallorca i que reunirà participants en una sessió col·lectiva oberta a la ciutadania. L'activitat serà gratuïta, però requereix inscripció prèvia.
1: L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, que visitarà Lloret amb altres representants del consolat. La regidora Cristina Aymerich explica que la proposta prové dels representants de l'Índia.
11: Van rebre una trucada, no?, del cònsol de internacional de la Índia, que volia fer doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment. O sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta, els vam dir que també ens agradaria, no?, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran. I és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no?, la concentració, el poder fer ioga.
0: La jornada inclourà una sessió de ioga amb la participació d'instructores locals i un esmorzar saludable per als assistents.
1: El Dia Internacional del Ioga se celebra oficialment el 21 de juny a Barcelona com a seu principal, mentre que Lloret de Mar i Aitona, al Segrià, acullen activitats el dia 20 com a seus complementàries.
0: La iniciativa va ser impulsada per l'ONU el 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis físics i mentals del ioga, una disciplina mil·lenària d'origen indi.
1: La gent interessada en apuntar-se en aquesta sessió de ioga al passeig de Sa Caleta, la inscripció ja es pot formalitzar al web de l'Ajuntament a través d'un codi QR.

0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: Les 8 i 25 minuts del matí, canviem de qüestió. L'Ajuntament ha reactivat el Servei d'Inspecció d'Habitatges d'Ús Turístic, els anomenats UTS, una iniciativa que arriba en el seu segon any de funcionament i que compta amb dues inspectores que treballen del mes d'abril a l'octubre amb el suport de la policia administrativa.
2: Durant el primer any de funcionament, aquest servei va tramitar una cinquantena d'expedients i imposar sancions per un valor total de 20.000 euros per irregularitats relacionades amb els habitatges turístics.
1: La tasca d'aquestes inspectores se centra en la detecció de UTS il·legals mitjançant eines digitals i la plataforma del govern català amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa i combatre les activitats irregulars.
2: Aquesta actuació forma part del Pla Lloret Actua del 2026. Segons l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, el consistori manté l'objectiu de posar en valor les empreses que fan les coses bé i erradicar les males praxis que perjudiquen en el conjunt de la ciutat.
3: Iniciem la campanya d'inspeccions dels departaments turístics il·legals i també d'activitat il·legal relacionada amb el sector turístic, perquè com ja vam fer l'any passat, creiem que hem de gestionar el turisme, que hem de posar ordre en aquelles activitats que no fan bé les coses i que són il·legals, i per això ho hem fet, també perquè hem de fomentar també l'habitatge i hem de fomentar l'activitat empresarial que va alineada amb la llei, que compleix la llei i que porta al municipi, i hem de treballar per reduir i extingir l'activitat il·legal i l'activitat que no va alineada amb el benefici del municipi. Nosaltres ja vam ser molt contundents i ja vam ser molt transparents a l'hora de denunciar el Pla Lloret Actua i la intenció d'aquest govern de millorar el nostre turisme, millorar la nostra destinació, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes mitjançant un conjunt de polítiques públiques. I en aquest cas, doncs, com són els inspectors de departaments turístics il·legals, per poder doncs, reduir-ne al màxim i perquè tota l'oferta turística del municipi sigui legal, compleixi la normativa i sumi cap al municipi, i per això estem en aquesta direcció, una direcció pionera, una direcció valenta, que altres municipis doncs, han agafat una mica l'exemple i que hem de continuar, no només amb això, sinó també amb el tema de les activitats econòmiques que estan suspeses perquè hi ha una massificació en alguns carrers, com per exemple els inspectors també de medi ambient, com altres normatives que estem portant a terme perquè el turisme del nostre municipi doncs, s'ha de gestionar. No només també s'ha de fer promoció, sinó també s'ha de fer gestió, i aquesta és la línia de l'equip de govern per tenir un turisme que sumi cap a la ciutadania i que millori la qualitat de vida dels veïns, que és el nostre objectiu principal.
1: De forma paral·lela, l'Ajuntament també ha dut a terme inspeccions en establiments de restauració amb el servei de menjar per emportar per tal de comprovar que compleixen la normativa sanitària vigent.
0: Bon dia, bona hora.
1: Fem ara un apunt esportiu. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Les portes obertes seran aquest diumenge al matí a Sa Caleta.
2: Hi pot participar tothom. Els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
4: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís. Podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres, i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
1: La jornada de portes obertes al Club de Rem Pescadors, com diem, és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Un minut i arribarem a 8:45 del matí. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut uns resultats per sobre de la mitjana catalana en satisfacció i fidelitat de les gestants durant l'embaràs, el part i el puerperi.
2: Segons les dades del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris del Servei Català de la Salut, les usuàries valoren especialment el model d'atenció desplegat els darrers anys, basat en la millora dels espais assistencials, la formació dels professionals i una atenció més personalitzada.
1: Uns resultats que, segons la cap del Servei de Ginecologia de la Corporació, Marta González, són fruit de diferents actuacions impulsades en els últims anys per tal de millorar l'experiència de les dones en el procés d'embaràs i de part.
3: Els tres eixos que ens han portat a tenir uns bons resultats en les enquestes plaenses són les nostres noves sales de part natural, on la introducció de la banyera, tècniques com l'aromateràpia o l'aparellatge de part natural, donen una gran satisfacció a les nostres gestants. La formació que hem realitzat tant llevadores com ginecòlegs a l'uníson en temes com la lectura del registre cardiotocogràfic o en el part a l'aigua. I per últim, la realització de protocols unificats, tots ells en la manera de veure les coses des de la mateixa perspectiva. D'aquesta manera, tenint aquesta informació clara, nosaltres, tots els professionals, podem transmetre a les pacients una mateixa línia de treball. I aquest punt és molt important perquè transmet sobretot confiança.
2: La valoració de les gestants també posa de manifest la importància dels aspectes relacionats amb l'acompanyament i l'atenció emocional durant l'embaràs, el part i el postpart.
1: En aquest sentit, des de la corporació asseguren que han treballat per oferir una assistència més propera i centrada en les necessitats de cada dona.
3: Els bons resultats donen moltíssima importància en el tracte respectuós, més humà i més proper que donem a les dones. Intentem no només cuidar el cos, sinó veure la dona com un tot més global, donant moltíssima importància també a la part emocional. Les intentem guiar des del principi fins al final, i en tècniques com la matronatació i el ioga hi juguen un paper fonamental.
2: Les dades del Servei Català de la Salut situen la corporació per sobre de la mitjana catalana en satisfacció de les gestants, consolidant el model d'atenció a l'embaràs, el part i el puerperi que s'ha desplegat dels darrers anys als seus centres.

0: mateix ens situem a les 8:32 del matí. Recuperem la previsió del temps que anuncia canvis per aquest dijous. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui arriba un canvi important en el temps. Matí encara tranquil, però anirem notant un increment dels intervals de núvols i serà a partir del migdia i durant la tarda quan començarà a arribar un front actiu que provocarà una tongada de xàfecs i tempestes en moltes comarques, arrencaran sobretot en punts al Pirineu, Prepirineu i l'interior, i amb el pas de les hores arribaran també aquí a la costa. Per tant, a Lloret hem d'esperar pluja, xàfecs, localment alguna tempesta forta a partir de la tarda, sobretot avançada la tarda i ben bé fins al vespre, nit i matinada, primeres hores de la matinada. Hi ha alertes activades aquí a la selva per aquests xàfecs que poden ser forts, deixar algun aiguat, fins i tot amb pedra, calamar-se, ventades. Per tant, aquest canvi de temps, molt pendents del cel a partir de la tarda aquí a la selva marítima. I tot plegat amb unes temperatures que pujaran transitòriament, migdia una mica més càlid, màxim al voltant dels 25-26, a tot estira 27 graus, però un cop passi el front escombrarà la massa d'aire càlid que tenim dels darrers dies i tindrem una clara refrescada. La propera matinada serà marcadament més fresca i de cara a demà calor a ratlla, una màxima que amb prou feines assolirà els 23 graus, amb restes d'intervals de núvols, fins i tot d'alguna gotellada o algun ruixat passatger. Però aquesta refrescada, aquest canvi de temps, durarà poc, perquè de cara al cap de setmana la calma dominarà, amb sol en general, i unes temperatures que continuaran pujant. Per tant, recuperarem l'ambient estiuenc a poc.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 22 graus i la humitat se situa al 81%.

0: Les 8 i 34 minuts del matí, som a dijous, dia 4 de juny. Repassem portada, Josep.
1: Primeres planes dels següents diaris. Comencem pel diari de Girona. Primera plana amb una fotografia on es veuen alumnes ventant-se de la calor que hi ha a l'aula. I el titular és climatització bloquejada. Educació impedeix a una AFA de Girona pagar 150.000 euros per rebaixar la calor de les aules. Diari de Girona també diu que la ciutat registra un augment del 48% dels delictes d'odi i que 38 comunitats veïnals presenten al·legacions contra la nova sala de concerts. En salut, més d'una cinquena part dels gironins fuma cada dia o ocasionalment. En economia, els afectats per l'ERO de Nestlé a Girona podrien ser recol·locats a la mateixa planta. I a peu de plana, en cultura, Festivalot, gira dels 20 anys i nou disc. Els Amics de les Arts no paren. I Anna Irina Rosell fa de Can Mario un pulmó col·lectiu. Això pel que fa al diari de Girona, el Punt Avui, de forma monotomàtica, el país que es mou amb un reguitzell de vehicles que fan que sigui realitat la xarxa de transport col·lectiu que garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. És la informació que destaca avui el Punt Avui. I la resta de premsa escrita, de caire generalista, ofereix les següents informacions. En titulars, El País, el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil i Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. Al diari El Mundo, els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar a l'UCO a favor de Sánchez. I Enrique Riquelme, candidat de la presidència del Real Madrid, diu de Florentino Pérez, textualment, cree el ladrón que todos son de su condición. A La Vanguardia, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. Imatge per la presentació del Seat Cupra que entra de ple a l'era elèctrica. I els agents assenyalen a Cerdán com a cap d'una trama per salvar el president. El diari La Razón, imatge tota plana de Pedro Sánchez i el titular Clavegueres, dos punts. L'UCO assumeix que ja el guant és o era el president Sánchez. Periódico de Catalunya. L'UCO acredita una trama en el PSOE per rescatar Sánchez. Imatge, per cert, de Pedro Sánchez amb el titular Els pressupostos de 2027 en marxa. I la jutgessa investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà per declarar. Finalment, a l'ABC no us perdeu la portada, la imatge ho val tot. Imatge de Pedro Sánchez i Leire Díez amb el titular Les clavegueres del PSOE assenyalen a Sánchez. Una imatge que sembla la promoció d'una pel·lícula, fins i tot.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar aquestes portades d'aquest dijous, dia 4 de juny. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info que ens porta a parlar de Leire Díez, que hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia. El sumari no acredita si Pedro Sánchez va participar en l'entramat, però recull àudios que refereixen a ell com a número 1. D'altra banda, David Sánchez, germà del president espanyol, declara en el judici per prevaricació i tràfic d'influències. La Fiscalia demana l'absolució de tots els investigats, mentre que les acusacions populars sol·liciten 3 anys de presó per a David Sánchez. Més qüestions, la consulta sobre el preacord amb els docents als escenaris que es poden obrir avui. Aquest dijous, al migdia, a les 12, se sabran els resultats de la votació que condicionaran la normalitat de les aules fins a finals de curs. D'altra banda, en l'actualitat internacional, els Estats Units forcen un alto al foc nou entre Israel i el Líban, negociat a Washington. Arriba després de la batalla telefònica entre Trump i Netanyahu, però Israel el condiciona que Hezbollah no continuï activa al sud del Líban. D'altra banda, els Premis Nacionals de Gastronomia reconeixen Raül Balam i Jaume Subirós. En l'edició d'aquest any també s'han endut el premi la xef Laia Coma, la cambrera Patricia Sierra i la periodista Trinitat Gilabert. Carrers tallats i afectacions al transport públic per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. A la ciutat de Barcelona hi haurà zones restringides i alteracions en el transport públic de metro i bus i també les línies de Rodalies i de Ferrocarrils per la visita a Montserrat. 700 certificats de bateig a Lleida per obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. Els descendents de lleidatans que van emigrar per diverses circumstàncies podran obtenir la nacionalitat espanyola gràcies a la llei de Mallorca. memòria democràtica. Perill de pluges intenses i a 6 comarques en alerta alta aquest dijous, que són a l'Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Berguedà i també a Lluçanès. I per acabar, la jutgessa investiga si en la mort d'en Dic hi ha terceres persones implicades a banda del fill. La jutge demana als Mossos que investiguin si la psicòloga de Jonathan en Dic tindria alguna influència en la mort del pare.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues notícies a la pàgina 14 del Diari de Girona. En llegim els titulars. Lloret reactiva la inspecció per lluitar contra els habitatges turístics il·legals i Esquerra acusa el govern de Lloret de no assumir responsabilitats en el conflicte laboral de l'Ajuntament.
2: Bon dia, bona hora.
0: Ens situem a les 8 i 40 minuts del matí. Fem ara un apunt que fa referència a l'aeroport de Girona Costa Brava, que estrenà per primera vegada una connexió regular directa amb Luxemburg. La nova ruta operada per la companyia Luxair ha començat a funcionar aquest dimarts i estarà activa fins al 29 d'agost amb dues freqüències setmanals.
1: El servei compta amb vols els dimarts i els dissabtes i ofereix un total de 3.952 seients repartits en 52 operacions durant la temporada d'estiu. Els trajectes es fan amb un avió Dash 8 de 76 places.
0: Fins ara aquesta

0: La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila.
1: Els actes de la 13a edició comencen, però, aquest dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà.
0: El gruix de la programació es concentra, com diem, del 12 al 14 de juny amb el tradicional mercat indià al passeig Verdaguer, amb cercaviles, animacions teatrals, espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb DJs i actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
2: Llorete aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni, i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant.
1: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira, amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana.
0: Entre les novetats més destacades hi ha els concerts de Michael Cabrera i Mariana i la Maquinària, les actuacions del Dinamo Dance Team i les representacions de teatre, Periodistes i Els Banyistes, així com la cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit.
1: La regidora ha defensat la importància de mantenir viu aquest llegat històric tant per als residents com per als visitants.
2: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira, i doncs que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar, doncs, a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.

0: En la 13a Fira dels Americanos també s'han programat la ruta Indiana Canfona i la visita quan érem negres al Museu del Mar. El que fem és parlar ara de la xerrada inaugural que s'ha previst avui dijous a l'edifici de promoció d'Ulloret. Els detalls els té Quim Davant, l'arxiver municipal.
1: Sí, avui a les 8 del vespre l'edifici de promoció econòmica doncs acollirà la conferència inaugural de la Fira dels Americanos, que enguany continua aprofundint en alguns dels grans debats de la història de l'illa de Cuba i de les seves connexions amb Espanya, amb Catalunya i també amb Lloret de Mar. En aquesta ocasió doncs, el ponent serà l'historiador Albert García Balanyà, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra i és l'actual director de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives de la mateixa universitat. García Balanyà és un dels grans especialistes en història social i política de la Catalunya i l'Espanya del segle XIX, amb una atenció especial, diguem-ne, a les seves dimensions colonials i a l'impacte dels conflictes imperials. La seva conferència, titulada La guerra del desastre, desastres de la guerra, noves mirades sobre les guerres de Cuba 1868-1898, doncs ens proposa una nova lectura d'un dels conflictes més determinants a l'Espanya de finals del segle XIX, no? La llarga sèrie de guerres que van enfrontar el moviment independentista cubà amb el govern espanyol durant més de 30 anys, amb unes conseqüències polítiques, socials i econòmiques de gran abast tant a Cuba com a la península i també, lògicament, amb incidències a Catalunya i a Lloret de Mar, no? De fet, es tracta més d'un episodi marcat per un cost humà extraordinari, no? Perquè va haver-hi una gran mortalitat de soldats en aquest conflicte. Aquesta conferència, de fet, dona continuïtat a la línia de treball que es va iniciar doncs, en edicions anteriors. De fet, l'any passat doncs, el

0: el cicle ja va abordar la qüestió de l'esclavisme i les seves conseqüències històriques de la mà del professor Gustau Nerín, i que va obrir un debat que també és necessari sobre les bases econòmiques i social del sistema colonial, no? Aquest any el focus es trasllada, doncs, al conflicte bèl·lic i a les seves, diguem-ne, noves interpretacions, podríem dir, historiogràfiques, amb l'objectiu d'oferir mirades renovades amb la guerra colonial i les seves repercussions en la societat contemporània, així com sobre les relacions històriques que hi van haver entre Cuba, Catalunya i Lloret de Mar. No? Per tant, doncs, us esperem avui, 4 de juny, a les 8 del vespre, a l'edifici de promoció econòmica. Eh? L'acte és obert a tothom.
1: Com diu l'arxiver, la conferència inaugural de la Fira dels Americanos sobre la guerra a Cuba amb Albert García Balañá s'ha previst a partir de les 8 del vespre.

0: Les 8 i 47 minuts del matí, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la Fàbrica de Xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga.
1: La proposta reunirà sobre l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro, que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Escoltem a Nelly, de l'associació Casa Amiga.
2: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que en més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de Fàbrica de Xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Es juntem. També participen nens més petits que fan paper de umpa-lumpas, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
0: Segons explica la responsable de Casa Amiga, l'espectacle no és una reproducció de la història original de manera fidel. L'equip ha recreat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i també un to marcadament humorístic i musical.
2: Aquesta versió de Fàbrica de Xocolata, bueno, és una història famosa, no?, de Willy Wonka, i aquesta versió és una mica diferent perquè hem fet la nostra pròpia adaptació amb la direcció, bueno, de la part meva, i bueno, i també era idea dels nens, que les feia molta gràcia fer aquest espectacle, i pues hem fet una versió absolutament nova, que en nostra versió, per exemple, hi han dos Willy Wonkas, bueno, un com té com un germà secret, algo així, i bueno, i també uns personatges addicionals que no existeixen en la història bàsica que coneixen tot el món. Pues nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues res, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical, perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes, i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot, vale? Més o menys és això, és una comèdia, però parla d'amor, de bondat, de coses boniques i maques que passen de dia en dia, i a vegades no ens donem compte d'allò.
1: L'obra La Fàbrica de Xocolata tindrà lloc al Teatre de Lloret aquest dissabte a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.

0: Les 8 i 52 minuts del matí, recuperem notícies destacades que hem anat coneixent al llarg de la setmana. La Policia Nacional ha identificat 11 persones i n'ha detingut 5, una d'elles aquí, a Lloret de Mar, per la ciberestafa coneguda amb el mètode de la filla amb problemes.
1: La víctima, una dona de 69 anys, va perdre 94.018 euros després de rebre missatges de WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i li demanava diners per una suposada emergència econòmica.
0: La investigació va permetre identificar 11 implicats que actuaven com a mules bancàries rebent i transferint els diners a comptes de França i del Regne Unit. Les detencions han tingut lloc a Valladolid, a Vigo, a Alacant, Lloret de Mar i a Parla.
1: La policia recorda que davant d'aquest tipus de missatges és important verificar la situació contactant directament amb el familiar pel seu número habitual abans d'enviar diners.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Més coses, l'Ajuntament està executant durant els mesos de maig i de juny una campanya d'asfaltatge amb un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de continuar millorant l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi.
1: Els treballs que van començar fa dues setmanes i tenen previsió d'acabar a finals d'aquest mes de juny consisteixen en la renovació de la capa superficial del paviment i la reparació de la base en les zones més afectades. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que disposen d'una auditoria que marca els carrers prioritaris.
3: Quan vam iniciar el govern ja havia una auditoria feta de carrers que estaven malmesos, la vam actualitzar aquesta auditoria i tenim un planell de Lloret on sabem quins carrers són els que estan en pitjor estat. Llavors, quan fem campanya d'asfaltat, intentem anar cap a aquells carrers que aquesta auditoria va dir que li feia falta una reforma.
0: La campanya afecta una trentena de carrers distribuïts a diferents barris del municipi.
3: Ara estem acabant el nucli, barris, i segurament la setmana que ve o l'altra ja començarem també a organitzacions. Ajuda residencial té carrers que si algú passa per allà dirà això què és, no? Hi ha uns sotracs importants i estem anant cap a aquests barris. I després l'altra actuació que està dintre, que sembla tota junta, és el molí. El molí, els veïns tenien una partida de 150.000 euros per crear un pla de barris, per dir així, que eren diners del barri en el qual podien aportar, no? A destinar a el que consideressin ells.
1: Segons el consistori, aquesta actuació forma part del pla de millora progressiva de la via pública amb intervencions repartides per tot el municipi i prioritzant els carrers amb un estat més deteriorat.
2: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Parlem ara d'un nom propi, el de Rafael Beltrán, que ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro, fregant la classificació directa pel prestigiós Masters Olimpia. La cita es va disputar a Aranjuez amb una gran actuació del lloretenc.
1: Es tractava d'una de les cites de la Lliga Professional al màxim nivell de culturisme de la federació més important del món. Una competició que, de guanyar-la, dona accés directe al Masters Olimpia, on va triomfar el reconegut Arnold Schwarzenegger.
0: Rafael Beltrán es mostra satisfet amb el resultat i destaca que va ser un segon lloc molt ajustat.
4: He iniciat la temporada amb un primer campionat que es feia aquí a Madrid. He volgut aprofitar perquè la gran majoria de campionats es fan als Estats Units. De fet, d'aquí dues setmanes vaig a Oklahoma a fer un segon campionat de la temporada. El tercer el faig a Alicante. Llavors descanso a l'estiu i a setembre reinicio activitat. Ara aquest primer campionat va ser el d'Aranjuez, que era l'Spanish Masters Pro, vale, que era un, com et dic, un classificatori directe per al Mister Olympia Master. Llavors, vam quedar segons, subcampions, vam estar a tocar de la victòria, molt ajustat, inclús va haver-hi bastanta discrepància, però això ja és cosa de jutges.
1: La pròxima cita pel lloretenc serà en dues setmanes als Estats Units.
5: We are deep into stoppage time. Just a one goal lead to protect. Oh, they must be careful here. And here's the cross.
0: L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals. Un és el de la Coca-Cola, que estem escoltant, ambientat en el món del futbol, on hi apareix Mourinho, i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials.
1: Ens en parla el mateix Paco Moreno.
6: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que aviat serà entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o acabadats.
1: En l'anunci de Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de setembre de desembre, volem dir, a Sitges, en una producció de l'abast internacional que es podrà veure durant els pròxims 3 mesos.
0: L'altre anunci està ambientat a Nova York, tot i que es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc exposa els personatges que interpreta en els spots.
6: En l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel. Que amb 60 anys és guapíssima.
1: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.

0: Menys d'un minut i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu d'aquest dijous, dia 4 de juny, en què hem parlat de la situació dels restaurants d'aquí de Lloret de Mar per trobar personal. Des de l'hostaleria gironina diuen que només poden cobrir un de cada quatre de llocs vacants i que afecten perfils de cambrers, cuiners i personal de neteja. N'hem parlat de tot plegat amb Marc Linares. És un dels titulars que anirem desenvolupant al llarg del dia d'avui. També m'ha explicat que Lloret de Mar serà el dia o la seu del Dia Internacional del Ioga el proper 20 de juny amb una sessió col·lectiva al Mirador de Mallorca. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar serà per primera vegada la seu del Dia Internacional del Ioga, una iniciativa que se celebra el pròxim 20 de juny al Mirador de Mallorca i que reunirà participants en una sessió col·lectiva oberta a la ciutadania. L'activitat serà gratuïta, però requereix inscripció prèvia. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, que visitarà Lloret amb altres representants al consulat. La regidora Cristina Aymerich explica que la proposta prové dels representants de la Índia.
4: Van rebre una trucada, no, del cònsol de internacional de la Índia, que volia fer, doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment. O sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta. Els vam dir que també ens agradaria, no, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran. I és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no? La concentració, el poder fer ioga.
3: La jornada inclourà la sessió de ioga amb la participació d'instructores locals i un esmorzar saludable per als assistents. El Dia Internacional del Ioga se celebra oficialment el 21 de juny en Barcelona com a seu principal, mentre que Lloret de Mar i Aitona, al Segrià, acullen activitats el dia 20 com a seus complementàries. La iniciativa va ser impulsada per l'ONU el 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis físics i mentals del ioga, una disciplina mil·lenària d'origen indi. La gent interessada en apuntar-se en aquesta sessió de ioga al passeig de Sa Caleta, la inscripció es pot formalitzar ja a la pàgina web de l'Ajuntament a través d'un codi QR.
2: Altres notícies.
3: D'altra banda, l'aeroport de Girona Costa Brava ha estrenat per primera vegada una connexió regular directa amb Luxemburg. La nova ruta operada per la companyia Luxair ha començat a funcionar aquest dimarts i estarà activa fins al 29 d'agost amb dues freqüències a la setmana. El servei compta amb vols els dimarts i dissabtes i ofereix un total de 4.000 seients repartits en 52 operacions durant la temporada d'estiu. Els trajectes es fan amb un avió Dash 8 de 76 places. Fins ara, aquesta connexió només s'havia ofert en format charter, de manera que es tracta de la primera vegada que Luxemburg queda incorporat a la xarxa de rutes regulars de la terminal gironina. Amb aquesta incorporació, l'aeroport amplia la seva oferta estival, que actualment connecta amb 50 ciutats de 15 països europeus, reforçant tant el turisme com els viatges de negocis. La posada en marxa de la ruta s'emmarca dins l'estratègia de captació de noves connexions impulsades per la taula estratègica de l'aeroport de Girona Costa Brava.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pot casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: el mundo entero.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Serà aquest diumenge al matí a Sa Caleta. Hi pot participar tothom, els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
3: Aquest diumenge, de 10 a 1, a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís, podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres, i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
2: La jornada de portes obertes del Club de Rem Pescadors és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.
1: Altres notícies.
2: Canviem de qüestió, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la Fàbrica de Xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga. La proposta reunirà a l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Donem pas a la Nelly de l'associació Casa Amiga.
4: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de Fàbrica de Xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper de Oompa Loompas, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
2: Segons l'associació Casa Amiga, l'equip ha creat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i un to marcadament d'humor i musical.
4: Nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues, res, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot.
2: L'obra La fàbrica de xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment d'interessar-nos per la previsió del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Avui arriba un canvi important en el temps. Matí encara tranquil, però anirem notant un increment dels intervals de núvols i serà a partir del migdia i durant la tarda quan començarà a arribar un front actiu que provocarà una tongada de xàfecs i tempestes en moltes comarques, arrencaran sobretot en punts al Pirineu, Prepirineu i l'interior, i amb el pas de les hores arribaran també aquí a la costa. Per tant, a Lloret hem d'esperar pluja, xàfecs, localment alguna tempesta forta a partir de la tarda, sobretot avançada la tarda i ben bé fins al vespre, nit i matinada, primeres hores de la matinada. Hi ha alertes activades aquí a la selva per aquests xàfecs que poden ser forts, deixar algun aiguat, fins i tot amb pedra, calamar-se, ventades. Per tant, aquest canvi de temps molt pendents del cel a partir de la tarda aquí a la selva marítima. I tot plegat amb unes temperatures que pujaran transitòriament, migdia una mica més càlid, màxim al voltant dels 25-26, a tot estira 27 graus, però un cop passi el front escombrarà la massa d'aire càlid que tenim dels darrers dies i tindrem una clara refrescada. La propera matinada serà marcadament més fresca i de cara a demà calor a ratlla, una màxima que amb prou feines assolirà els 23 graus, amb restes d'intervals de núvols fins i tot, d'alguna gotellada o algun ruixat passatger. Però aquesta refrescada, aquest canvi de temps durarà poc, perquè de cara al cap de setmana la calma dominarà, amb sol en general, i unes temperatures que continuaran pujant. Per tant, recuperarem l'ambient estiuenc a poc.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 24 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament de Lloret ha reactivat el Servei d'Inspecció d'Habitatges d'Ús Turístic dels UTS, una iniciativa que arriba al segon any de funcionament i que compta amb dues inspectores que treballen d'abril a octubre amb el suport de la policia. Durant el primer any de funcionament, aquest servei va tramitar una cinquantena d'expedients i va imposar sancions per un valor de 20.000 euros per irregularitats relacionades amb els habitatges d'ús turístic. La tasca de les inspectores se centra en la detecció dels UTS que són il·legals mitjançant eines digitals i la plataforma del govern català amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa. L'actuació forma part del Pla Lloret Actua d'aquest 2026. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
4: Iniciem la campanya d'inspeccions dels departaments turístics il·legals i també d'activitat il·legal relacionada amb el sector turístic, perquè com ja vam fer l'any passat, creiem que hem de gestionar el turisme, que hem de posar ordre en aquelles activitats que no fan bé les coses i que són il·legals, i per això ho hem fet, també perquè hem de fomentar també l'habitatge i hem de fomentar l'activitat empresarial que va alineada amb la llei, que compleix la llei i que porta al municipi, i hem de treballar per reduir i extingir l'activitat il·legal i l'activitat que no va alineada amb el benefici del municipi. Nosaltres ja vam ser molt contundents i ja vam ser molt transparents a l'hora de denunciar el Pla Lloret Actua i la intenció d'aquest govern de millorar el nostre turisme, millorar la nostra destinació, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes mitjançant un conjunt de polítiques públiques. I en aquest cas, doncs, com són els inspectors de departaments turístics il·legals, per poder doncs, reduir-ne al màxim i perquè tota l'oferta turística del municipi sigui legal, compleixi la normativa i sumi cap al municipi. I per això estem en aquesta direcció, una direcció pionera, una direcció valenta, que altres municipis doncs, han agafat una mica l'exemple i que hem de continuar, no només amb això, sinó també amb el tema de les activitats econòmiques que estan suspeses perquè hi ha una massificació en alguns carrers, com per exemple els inspectors també de medi ambient, com altres normatives que estem portant a terme perquè el turisme del municipi doncs, s'ha de gestionar. No només també s'ha de fer promoció, sinó també s'ha de fer gestió i aquesta és la línia de l'equip de govern per tenir un turisme que sumi cap a la ciutadania i que millori la qualitat de vida dels veïns, que és el nostre objectiu principal.
3: De forma paral·lela, l'Ajuntament també ha dut a terme inspeccions en establiments de restauració amb servei de menjar per emportar per comprovar que complien la normativa sanitària vigent.
2: Altres notícies.
3: Canviem de tema. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut resultats per sobre de la mitjana catalana en satisfacció i fidelitat de les gestants. Segons dades del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris al Servei Català de la Salut, les usuàries valoren especialment el model d'atenció desplegat en els darrers anys basat en la millora dels espais assistencials, la formació dels professionals i una atenció més personalitzada. Escoltem la cap del servei, Marta González.
5: Els tres eixos que ens han portat a tenir uns bons resultats en les enquestes plaenses són les nostres noves sales de part natural, on la introducció de la banyera, tècniques com l'aromateràpia o l'aparellatge de part natural donen una gran satisfacció a les nostres gestants. La formació que hem realitzat tant llevadores com ginecòlegs a l'uníson en temes com la lectura del registre cardiotocogràfic o en el part a l'aigua. I per últim, la realització de protocols unificats, tots ells en la manera de veure les coses des de la mateixa perspectiva. D'aquesta manera, tenint aquesta informació clara, nosaltres, tots els professionals, podem transmetre a les pacients una mateixa línia de treball. I aquest punt és molt important perquè transmet, sobretot, confiança.
3: En aquest sentit, des de la corporació asseguren que han treballat per oferir una assistència més propera i centrada en cada dona.
6: Els bons resultats donen moltíssima importància en el tracte respectuós, més humà i més proper que donem a les dones. Intentem no només cuidar el cos, sinó veure la dona com un tot, més global, donant moltíssima importància també a la part emocional. Les intentem guiar des del principi fins al final i en tècniques com la matronatació i el ioga hi juguen un paper fonamental.
3: Les dades del Servei Català de la Salut situen la corporació per sobre de la mitjana catalana en satisfacció de les gestants, consolidant el model d'atenció a l'embaràs, al part i al puerperi que s'ha desplegat en els darrers anys als seus centres.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del món.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació farcida d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, avui dijous, amb una xerrada inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. Ens en dona els detalls l'arxiver municipal Quim Davant.
3: La seva conferència, titulada La guerra del desastre, Desastres de la guerra, noves mirades sobre les guerres de Cuba 1868-1898, doncs ens proposa una nova lectura d'un dels conflictes més determinants a l'Espanya de finals del segle XIX, no? La llarga sèrie de guerres que van enfrontar el moviment independentista cubà amb el govern espanyol durant més de 30 anys, amb unes conseqüències polítiques, socials i econòmiques de gran abast tant a Cuba com a la península i també, lògicament, amb incidències a Catalunya i a Lloret de Mar, no?
2: La xerrada s'ha previst avui a 8:00 PM a la seu de l'edifici de promoció Lloret. El gruix de la programació es concentra del 12 al 14 de juny. Ens en parla la regidora Cristina Aymerich.
4: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
2: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
4: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no?, la destinació en si, no? Tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que algun van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: Tant el Passeig Verdaguer com la plaça de la Vila seran els escenaris principals de la Fira dels Americanos, amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals i d'altres durant tot el cap de setmana del 12 al 14 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els restaurants de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada turística. El president del gremi de bars, restaurants i cafeteries, Marc Linares, assegura que la manca de personal és un problema estructural a la destinació.
4: Falta personal, vull dir, és una frase doncs, que entre tots els hostalers doncs, ens la repetim, i és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem doncs, és que d'alguna manera doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin doncs, a fer més atractiva l'hostaleria. No?
3: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
4: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Vull dir, costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils amb més formats, no? amb més qualitat.
3: Per fer front en aquesta situació, les empreses estan apostant per millorar salaris i altres condicions laborals.
4: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent, ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
3: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix una certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i de l'encariment dels carburants. Des del gremi de restaurants confien en atreure clients a l'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació farcida d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, avui dijous, amb una xerrada inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. Ens en dona els detalls l'arxiver municipal Quim Davant.
3: La seva conferència, titulada La guerra del desastres de la guerra, noves mirades sobre les guerres de Cuba 1868-1898, doncs ens proposa una nova lectura d'un dels conflictes més determinants a l'Espanya de finals del segle XIX, no? La llarga sèrie de guerres que van enfrontar el moviment independentista cubà amb el govern espanyol durant més de 30 anys, amb unes conseqüències polítiques, socials i econòmiques de gran abast tant a Cuba com a la península i també, lògicament, amb incidències a Catalunya i a Lloret de Mar, no?
2: La xerrada s'ha previst avui a les 8 del vespre a la seu de l'edifici de promoció Lloret. El gruix de la programació es concentra del 12 al 14 de juny. Ens en parla la regidora Cristina Aymerich.
4: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
2: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
4: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no?, la destinació en si, no? Tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar doncs aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i doncs que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar ens a fer les Amèriques, que algun van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: Tant el Passeig Verdaguer com la plaça de la Vila seran els escenaris principals de la Fira dels Americanos, amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals i d'altres durant tot el cap de setmana del 12 al 14 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert. En Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar serà per primera vegada la seu del Dia Internacional del Ioga, una iniciativa que se celebra el pròxim 20 de juny al Mirador de Mallorca i que reunirà participants en una sessió col·lectiva oberta a la ciutadania. L'activitat serà gratuïta, però requereix inscripció prèvia. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, que visitarà Lloret amb altres representants al consulat. La regidora Cristina Aymerich explica que la proposta prové dels representants de la Índia.
4: Ara han rebre una trucada, no, del cònsol de internacional de la Índia, que volia fer, doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment. O sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta. Els vam dir que també ens agradaria, no, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran. I és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no? La concentració, el poder fer ioga.
3: La jornada inclourà la sessió de ioga amb la participació d'instructores locals i un esmorzar saludable per als assistents. El Dia Internacional del Ioga se celebra oficialment el 21 de juny en Barcelona com a seu principal, mentre que Lloret de Mar i Aitona, al Segrià, acullen activitats el dia 20 com a seus complementàries. La iniciativa va ser impulsada per l'ONU el 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis físics i mentals del ioga, una disciplina mil·lenària d'origen indi. La gent interessada en apuntar-se en aquesta sessió de ioga al passeig de Sa Caleta, la inscripció es pot formalitzar ja a la pàgina web de l'Ajuntament a través d'un codi QR.
2: Altres notícies.
3: D'altra banda, l'aeroport de Girona Costa Brava ha estrenat per primera vegada una connexió regular directa amb Luxemburg. La nova ruta operada per la companyia Luxair ha començat a funcionar aquest dimarts i estarà activa fins al 29 d'agost amb dues freqüències a la setmana. El servei compta amb vols els dimarts i dissabtes i ofereix un total de 4.000 seients repartits en 52 operacions durant la temporada d'estiu. Els trajectes es fan amb un avió Dash 8 de 76 places. Fins ara, aquesta connexió només s'havia ofert en format charter, de manera que es tracta de la primera vegada que Luxemburg queda incorporat a la xarxa de rutes regulars de la terminal gironina. Amb aquesta incorporació, l'aeroport amplia la seva oferta estival, que actualment connecta amb 50 ciutats de 15 països europeus, reforçant tant el turisme com els viatges de negocis. La posada en marxa de la ruta s'emmarca dins l'estratègia de captació de noves connexions impulsades per la taula estratègica de l'aeroport de Girona Costa Brava.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

teus ulls. Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Serà aquest diumenge al matí a Sa Caleta. Hi pot participar tothom, els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
3: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís, podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
2: La jornada de portes obertes del Club de Rem Pescadors és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.
1: Altres notícies.
2: Canviem de qüestió, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la fàbrica de xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga. La proposta reunirà a l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Donem pas a la Nelly de l'associació Casa Amiga.
4: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de fàbrica de xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper d'Umpa Lumpas, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
2: Segons l'associació Casa Amiga, l'equip ha creat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i un to marcadament d'humor i musical.
4: Nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues, res, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot.
2: L'obra La fàbrica de xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica amb el nostre company, en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui arriba un canvi important en el temps. Matí encara tranquil, però anirem notant un increment dels intervals de núvols i serà a partir del migdia i durant la tarda quan començarà a arribar un front actiu que provocarà una tongada de xàfecs i tempestes en moltes comarques, arrencaran sobretot en punts al Pirineu, Prepirineu i l'interior, i amb el pas de les hores arribaran també aquí a la costa. Per tant, a Lloret hem d'esperar pluja, xàfecs, localment alguna tempesta forta a partir de la tarda, sobretot avançada la tarda i ben bé fins al vespre, nit i matinada, primeres hores de la matinada. Hi ha alertes activades aquí a la selva per aquests xàfecs que poden ser forts, deixar algun aiguat, fins i tot amb pedra, calamar-se, ventades. Per tant, aquest canvi de temps, molt pendents del cel a partir de la tarda aquí a la selva marítima. I tot plegat amb unes temperatures que pujaran transitòriament. Migdia una mica més càlid, màxim al voltant dels 25-26, a tot estira 27 graus, però un cop passi el front escombrarà la massa d'aire càlid que tenim dels darrers dies i tindrem una clara refrescada. La propera matinada serà marcadament més fresca i de cara a demà calor a ratlla, una màxima que amb prou feines assolirà els 23 graus, amb restes d'intervals de núvols fins i tot d'alguna gotellada o algun ruixat passatger. Però aquesta refrescada, aquest canvi de temps durarà poc, perquè de cara al cap de setmana la calma dominarà, amb sol en general, i unes temperatures que continuaran pujant. Per tant, recuperarem l'ambient estiuenc a poc.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 24 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: total que ens queda.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Camilo.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament de Lloret ha reactivat el Servei d'Inspecció d'Habitatges d'Ús Turístic dels UTS, una iniciativa que arriba al segon any de funcionament i que compta amb dues inspectores que treballen d'abril a octubre amb el suport de la policia. Durant el primer any de funcionament, aquest servei va tramitar una cinquantena d'expedients i va imposar sancions per un valor de 20.000 euros per irregularitats relacionades amb els habitatges d'ús turístic. La tasca de les inspectores se centra en la detecció dels UTS que són il·legals mitjançant eines digitals i la plataforma del govern català amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa. L'actuació forma part del Pla Lloret Actua d'aquest 2026. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
4: Iniciem la campanya d'inspeccions dels departaments turístics il·legals i també d'activitat il·legal relacionada amb el sector turístic, perquè com ja vam fer l'any passat, creiem que hem de gestionar el turisme, que hem de posar ordre en aquelles activitats que no fan bé les coses i que són il·legals, i per això ho hem fet, també perquè hem de fomentar també l'habitatge i hem de fomentar l'activitat empresarial que va alineada amb la llei, que compleix la llei i que porta al municipi, i hem de treballar per reduir i extingir l'activitat il·legal i l'activitat que no va alineada amb el benefici del municipi. Nosaltres ja vam ser molt contundents i ja vam ser molt transparents a l'hora de denunciar el Pla Lloret Actua i la intenció d'aquest govern de millorar el nostre turisme, millorar la nostra destinació, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes mitjançant un conjunt de polítiques públiques. I en aquest cas, doncs, com són els inspectors de departaments turístics il·legals, per poder doncs, reduir-ne al màxim i perquè tota l'oferta turística del municipi sigui legal, compleixi la normativa i sumi cap al municipi. I per això estem en aquesta direcció, una direcció pionera, una direcció valenta, que altres municipis doncs, han agafat una mica l'exemple i que hem de continuar no només amb això, sinó també amb el tema de les activitats econòmiques que estan suspeses perquè hi ha una massificació en alguns carrers, com per exemple els inspectors també de medi ambient, com altres normatives que estem portant a terme perquè el turisme del municipi doncs, s'ha de gestionar. No només també s'ha de fer promoció, sinó també s'ha de fer gestió i aquesta és la línia de l'equip de govern per tenir un turisme que sumi cap a la ciutadania i que millori la qualitat de vida dels veïns, que és el nostre objectiu principal.
3: De forma paral·lela, l'Ajuntament també ha dut a terme inspeccions en establiments de restauració amb servei de menjar per emportar per comprovar que complien la normativa sanitària vigent.
2: Altres notícies.
3: Canviem de tema. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut resultats per sobre de la mitjana catalana en satisfacció i fidelitat de les gestants. Segons dades del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris al Servei Català de la Salut, les usuàries valoren especialment el model d'atenció desplegat en els darrers anys basat en la millora dels espais assistencials, la formació dels professionals i una atenció més personalitzada. Escoltem la cap del servei, Marta González.
5: Els tres eixos que ens han portat a tenir uns bons resultats en les enquestes plaenses són les nostres noves sales de part natural, on la introducció de la banyera, tècniques com l'aromateràpia o l'aparellatge de part natural donen una gran satisfacció a les nostres gestants. La formació que hem realitzat tant lladadores com ginecòlegs a l'uníson en temes com la lectura del registre cardiotocogràfic o en el part a l'aigua. I per últim, la realització de protocols unificats, tots ells en la manera de veure les coses des de la mateixa perspectiva. D'aquesta manera, tenint aquesta informació clara, nosaltres, tots els professionals, podem transmetre a les pacients una mateixa línia de treball. I aquest punt és molt important perquè transmet, sobretot, confiança.
3: En aquest sentit, des de la corporació asseguren que han treballat per oferir una assistència més propera i centrada en cada dona.
6: Els bons resultats donen moltíssima importància en el tracte respectuós, més humà i més proper que donem a les dones. Intentem no només cuidar el cos, sinó veure la dona com un tot, més global, donant moltíssima importància també a la part emocional. Les intentem guiar des del principi fins al final i en tècniques com la gramatronatació i el ioga hi juguen un paper fonamental.
3: Les dades del Servei Català de la Salut situen la corporació per sobre de la mitjana catalana en satisfacció de les gestants, consolidant el model d'atenció a l'embaràs, al part i al puerperi que s'ha desplegat en els darrers anys als seus centres.
7: Més info a novaradiodoret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
10: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
11: Escoltes la fórmula musical

telèfon 972 36 98 63. Visita ortopediallorettsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els restaurants de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada turística. El president del gremi de bars, restaurants i cafeteries, Marc Linares, assegura que la manca de personal és un problema estructural a la destinació.
4: Falta personal, vull dir, és una frase doncs, que entre tots els hostalers doncs, ens la repetim. I és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem doncs, és que d'alguna manera doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin doncs, a fer més atractiva l'hostaleria. No?
3: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
4: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Vull dir, costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils més formats, no? amb més qualitat.
3: Per fer front a aquesta situació, les empreses estan apostant per millorar salaris i altres condicions laborals.
4: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent, ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
3: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix una certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i de l'encariment dels carburants. Des del gremi de restaurants confien en atreure clients a l'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació farcida d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, avui dijous, amb una xerrada inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. Ens en dona els detalls l'arxiver municipal Quim Davant.
4: La seva conferència, titulada La guerra dels desastres de la guerra, noves mirades sobre les guerres de Cuba 1868-1898, doncs ens proposa una nova lectura d'un dels conflictes més determinants a l'Espanya de finals del segle XIX, no? La llarga sèrie de guerres que van enfrontar el moviment independentista cubà amb el govern espanyol durant més de 30 anys, amb unes conseqüències polítiques, socials i econòmiques de gran abast tant a Cuba com a la península i també, lògicament, amb incidències a Catalunya i a Lloret de Mar, no?
3: La xerrada s'ha previst avui a les 8 del vespre a la seu de l'edifici de promoció Lloret. El gruix de la programació es concentra del 12 al 14 de juny. Ens en parla la regidora Cristina Aymerich.
5: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
3: La regidora defensa la importància de mantenir viu el llegat històric dels indians.
5: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no?, la destinació en si, no? Tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
3: Tant el Passeig Verdaguer com la plaça de la Vila seran els escenaris principals de la Fira dels Americanos, amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals i d'altres durant tot el cap de setmana del 12 al 14 de juny.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar serà per primera vegada la seu del Dia Internacional del Ioga, una iniciativa que se celebra el pròxim 20 de juny al Mirador de Mallorca i que reunirà participants en una sessió col·lectiva oberta a la ciutadania. L'activitat serà gratuïta però requereix inscripció prèvia. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, que visitarà Lloret amb altres representants al consulat. La regidora Cristina Aymeric explica que la proposta prové dels representants de la Índia.
4: Van rebre una trucada, no, del cònsol internacional de la Índia, que volia fer, doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment. O sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta. Els hi vam dir que també ens agradaria, no, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran. I és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no? La concentració, el poder fer ioga.
3: La jornada inclourà la sessió de ioga amb la participació d'instructores locals i un esmorzar saludable per als assistents. El Dia Internacional del Ioga se celebra oficialment el 21 de juny en Barcelona com a seu principal, mentre que Lloret de Mar i Aitona, al Segrià, acullen activitats el dia 20 com a seus complementàries. La iniciativa va ser impulsada per l'ONU el 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis físics i mentals del ioga, una disciplina mil·lenària d'origen indi. La gent interessada en apuntar-se en aquesta sessió de ioga al passeig de Sa Caleta. La inscripció es pot formalitzar ja a la pàgina web de l'Ajuntament a través d'un codi QR.
5: Altres notícies.
3: D'altra banda, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat per primera vegada una connexió regular directa amb Luxemburg. La nova ruta operada per la companyia Luxair ha començat a funcionar aquest dimarts i estarà activa fins al 29 d'agost amb dues freqüències a la setmana. El servei compta amb vols els dimarts i dissabtes i ofereix un total de 4.000 seients repartits en 52 operacions durant la temporada d'estiu. Els trajectes es fan amb un avió Dash 8 de 76 places. Fins ara, aquesta connexió només s'havia ofert en format charter, de manera que es tracta de la primera vegada que Luxemburg queda incorporat a la xarxa de rutes regulars de la terminal gironina. Amb aquesta incorporació, l'aeroport amplia la seva oferta estival, que actualment connecta amb 50 ciutats de 15 països europeus, reforçant tant el turisme com els viatges de negocis. La posada en marxa de la ruta s'emmarca dins l'estratègia de captació de noves connexions impulsades per la taula estratègica de l'aeroport de Girona-Costa Brava.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Serà aquest diumenge al matí a Sa Caleta. Hi pot participar tothom, els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
4: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís, podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres, i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
3: La jornada de portes obertes del Club de Rem Pescadors és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.
5: Altres notícies.
3: Canviem de qüestió, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la Fàbrica de Xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga. La proposta reunirà a l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Donem pas a la Nelly de l'associació Casa Amiga.
6: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que en més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de Fàbrica de Xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper de umpa-lumpas, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
3: Segons l'associació Casa Amiga, l'equip ha creat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i un to marcadament d'humor i musical.
6: Nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues, re, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot.
3: L'obra La fàbrica de xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja de 40 litres per metre quadrat durant 30 minuts. Els xàfecs seran en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Ajuntament de Lloret ha reactivat el Servei d'Inspecció d'Habitatges d'Ús Turístic dels UTS, una iniciativa que arriba al segon any de funcionament i que compta amb dues inspectores que treballen d'abril a octubre amb el suport de la policia. Durant el primer any de funcionament, aquest servei va tramitar una cinquantena d'expedients i va imposar sancions per un valor de 20.000 euros per irregularitats relacionades amb els habitatges d'ús turístic. La tasca de les inspectores se centra en la detecció dels UTS que són il·legals mitjançant eines digitals i la plataforma del govern català amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa. L'actuació forma part del Pla Lloret Actua d'aquest 2026. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles.
4: Iniciem la campanya d'inspeccions dels departaments turístics il·legals i també d'activitat il·legal relacionada amb el sector turístic, perquè com ja vam fer l'any passat, creiem que hem de gestionar el turisme, que hem de posar ordre en aquelles activitats que no fan bé les coses i que són il·legals, i per això ho hem fet, també perquè hem de fomentar també l'habitatge i hem de fomentar l'activitat empresarial que va alineada amb la llei, que compleix la llei i que porta al municipi, i hem de treballar per reduir i extingir l'activitat il·legal i l'activitat que no va alineada amb el benefici del municipi. Nosaltres ja vam ser molt contundents i ja vam ser molt transparents a l'hora de denunciar el Pla Lloret Actua i la intenció d'aquest govern de millorar el nostre turisme, millorar la nostra destinació, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes mitjançant un conjunt de polítiques públiques. I en aquest cas, doncs, com són els inspectors de departaments turístics il·legals, per poder doncs, reduir-ne al màxim i perquè tota l'oferta turística del municipi sigui legal, compleixi la normativa i sumi cap al municipi. I per això estem en aquesta direcció, una direcció pionera, una direcció valenta, que altres municipis doncs, han agafat una mica l'exemple i que hem de continuar, no només amb això, sinó també amb el tema de les activitats econòmiques que estan suspeses perquè hi ha una massificació en alguns carrers, com per exemple els inspectors també de medi ambient, com altres normatives que estem portant a terme perquè el turisme del nostre municipi doncs, s'ha de gestionar. No només també s'ha de fer promoció, sinó també s'ha de fer gestió, i aquesta és la línia de l'equip de govern per tenir un turisme que assumi cap a la ciutadania i que millori la qualitat de vida dels veïns, que és el nostre objectiu principal.
3: De forma paral·lela, l'Ajuntament també ha dut a terme inspeccions en establiments de restauració amb servei de menjar per emportar per comprovar que complien la normativa sanitària vigent.
5: Altres notícies.
3: Canviem de tema. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut resultats per sobre de la mitjana catalana en satisfacció i fidelitat de les gestants. Segons dades del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris al Servei Català de la Salut, les usuàries valoren especialment el model d'atenció desplegat en els darrers anys basat en la millora dels espais assistencials, la formació dels professionals i una atenció més personalitzada. Escoltem la cap del servei, Marta González.
6: Els tres eixos que ens han portat a tenir uns bons resultats en les enquestes plaenses són les nostres noves sales de part natural, on la introducció de la banyera, tècniques com l'aromateràpia o l'aparellatge de part natural donen una gran satisfacció a les nostres gestants. La formació que hem realitzat tant llevadores com ginecòlegs a l'uníson en temes com la lectura del registre cardiotocogràfic o en el part a l'aigua. I per últim, la realització de protocols unificats, tots ells en la manera de veure les coses des de la mateixa perspectiva. D'aquesta manera, tenint aquesta informació clara, nosaltres, tots els professionals, podem transmetre a les pacients una mateixa línia de treball. I aquest punt és molt important perquè transmet, sobretot, confiança.
3: En aquest sentit, des de la corporació asseguren que han treballat per oferir una assistència més propera i centrada en cada dona.
6: Els bons resultats donen moltíssima importància en el tracte respectuós, més humà i més proper que donem a les dones. Intentem no només cuidar el cos, sinó veure la dona com un tot, més global, donant moltíssima importància també a la part emocional. Les intentem guiar des del principi fins al final i en tècniques com la macronatació i el ioga hi juguen un paper fonamental.
3: Les dades del Servei Català de la Salut situen la corporació per sobre de la mitjana catalana en satisfacció de les gestants, consolidant el model d'atenció a l'embaràs, al part i al puerperi que s'ha desplegat en els darrers anys als seus centres.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Els restaurants de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada turística. El president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, Marc Linares, assegura que la manca de personal és un problema estructural a la destinació.
4: Falta personal, vull dir, és una frase doncs, que entre tots els hostalers doncs, ens la repetim, i és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem doncs, és que d'alguna manera doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin doncs, a fer més atractiva l'hostaleria. No?
3: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
4: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils més formats, no? amb més qualitat.
3: Per fer front a aquesta situació, les empreses estan apostant per millorar salaris i altres condicions laborals.
4: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent, ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
3: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix una certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i de l'encariment dels carburants. Des del Gremi de Restaurants confien en atreure clients a l'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.